0: que vos presento l'emissiu d'ici de Nacomai, amb Gilbert Roumec, que ha una formació d'historian.
1: Bonsoir a totes i a totes.
0: Aquell emissiu...